0: En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
1: ¿Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'Event Gastronòmic de l'any, el 51 concurs internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6 i mitja de la vesprada i la quarta fira gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll del Borja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació, 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estands de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. T'esperem!
2: Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies en Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
3: ¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
4: Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
5: Ambra Llibres. Una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
6: I ara sí, anem a prendre el bany i el que deia, aquesta sensació de que cada vegada, cada estiu, com que l'aigua la trobem més, més calenteta. Encara que això és molt subjectiu, ho sé. Hi ha qui necessita l'aigua a 30 graus per a poder entrar de cos sencer i altres amb 20 graus pues, s'apanyen. Però bueno, és agrada el sol, és agrada la bona temperatura en l'aigua, això en general. Fins a quin punt és normal, a aquestes altures de l'any, que l'aigua estiga tan calenta? Li ho pregunte. Ell és biòleg, professor del Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient del campus de Gandia de la UPB. Miguel Rodilla, molt bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada, Dani.
6: És normal que l'aigua estiga calenteta més de lo normal a aquestes altures de l'any, Miguel?
7: No, no és normal. És una cosa a la que anem a tenir que acostumbrar-se perquè està passant, però no és normal. És a dir, ara, a final del mes de maig, hem batut rècord de temperatura elevada, temperatura al Mediterrani Occidental. No estem als nivells que té l'aigua al Mediterrani Oriental, però no és gens normal. És a dir, és una situació... ara, durant aquests dos últims dies, hem arribat a tenir temperatures a l'aigua superficial de entre 23 i 24 graus. Això, mantès durant un període llarg, pues és una onada de calor marí que no, del que no tenim registres des de mai. És a dir, és una situació totalment anòmala. Però serà recurrent, anem a tenir que acostumbrar-se a ella.
6: Això anava a dir-te, la cosa anirà més. Jo no sé l'explicació si és la causa que tots pensem. És que cada vegada el sol apreta més i això fa que l'aigua escalfe. És tan senzill com això?
7: No és tan senzill. Una de les coses que passa a l'aigua, l'aigua té molta inèrcia tèrmica, a l'oceà tenim un volum d'aigua molt gran, el Mediterrani encara que és més reduït, però sí que es pot escalfar més ràpidament i gelar-se més ràpidament que la resta de les grans masses d'aigües, però el que tenim és una acumulació de calor que es manté també durant l'hivern. És a dir, tenim que pensar que durant l'hivern fa 10 anys, 15 anys, arribàvem a temperatures al Mediterrani de 12 graus i ara no estem baixant dels 14-15 graus. És a dir, allí tenim ja una temperatura acumulada. Quan arriba pues això, una època en la que ja tenim més radiació solar, bon temps, ens arriben masses d'aire calent de la zona equatorial o de la zona africana, diríem així, pues ahí lo que se trobem és una situació de calor que s'acumula i que de l'aigua puja ràpidament.
6: I ara la pregunta és, Miguel, conseqüències que té la flora i fauna marina?
7: Sí, mira, totes les conseqüències són molt dolentes per a la major part de les espècies que viuen a aquestes latituds, que viuen a les nostres aigües, perquè no estan acostumbrades ni preparades per a aquests canvis tan intensos en tan poc de temps. És a dir, això fa que moltes espècies puguen morir, que no se vagin a desenvolupar adequadament. Això el que ens acaba generant és una reducció dràstica de les poblacions, pot arribar a portar a la desaparició d'algunes espècies i, per una altra banda, es van arreglant espècies que sí que toleren o que sí que estan acostumbrades a viure en aquestes temperatures. Sí. I aquestes influeixen també en les altres. I, per tant, el que estem notant és un canvi molt accelerat de tot el funcionament i tota l'estructura que tenen els ecosistemes. No anem a seguir tenint-los, però són canviants i no és a lo que estem acostumbrats ni econòmicament són els que fem els que aprofitem o els que fem servir. Per a la pesca és algo molt greu, simplement ja no van a poder pescar les espècies que se pescaven. No estem acostumbrats a consumir altres espècies. El mercat vol el que sempre hem consumit, el que últimament hem estat consumint, i això té problemes pues això, tant ecològics com socials i econòmics.
6: I ara, jo no sé si de repent, per art de màgia, recuperarem aquests valors de temperatura que teníem fins fa uns anys, el mal que s'hagi pogut fer ja es quedaria, no hi hauria marxa enrere.
7: Si passarà aquest efecte de màgia que tu comentes, que és això, és dir, no hi ha possibilitat de que tornem enrere, sí que hi hauria possibilitat de recuperació, però el que tenim que pensar és que el que tenim que anar és acostumbrant-nos i el que tenim que preparar-se és per a uns ecosistemes diferents i unes situacions diferents i un mar pues, més empobrit i que no és tan agradable com el coneguem ara, perquè una de les conseqüències de l'increment de temperatura és que la quantitat d'oxigen que té les nostres aigües disminueix i això fa que pugui haver més mortalitat d'espècies, més problemes d'un mar que no és agradable, males olors, és a dir, tot mos du a una situació en la que no anem a estar molt a gust. I des del punt de vista climàtic, de lo que és lo que pot arribar a passar aquest estiu, pues anem a poder trobar en situacions en un mar tan calent va poder generar situacions anòmales de tronades d'estiu molt fortes, de situacions així d'un temporal d'estos que uno se l'espera, és a dir, estem alimentant des del mar a l'atmosfera i l'atmosfera també influeix en el mar i, per lo tant, anem a tenir canvis i noves situacions que no estem acostumbrats.
6: Miguel Rodilla, moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi tan professional i ja sé més el missatge que les nostres mans pues, està també tindre cura del mèdic que s'envolta. Gràcies, Miguel, per atendre'ns.
7: Gràcies a vosaltres. Un plaer, com sempre.
6: Les 12 i 47 minuts, divendres 5 i edició número 4. S'acosta una nova cita anual amb la passarel·la inclusiva lligada a una inclusió.

0: Una iniciativa, la passarel·la inclusiva, que és un verdader espectacle i va tindre lloc divendres pròxim en l'Espai Baladre, la platja de Gandia. Podeu acudir per a formar part, no?, d'aquest projecte amb moda, art i música. Tota la informació la tenen les persones que m'acompanyen. Ella forma part de l'organització de la passarel·la inclusiva, així és que té tota la informació. Ainhoa Carbó, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Dani.
0: Una més cita amb la passarel·la d'una inclusió.
1: Sí, sí.
0: Ja teniu tota la feina lligada, ben lligada.
1: Bueno, estem en ello.
0: Bueno, has vingut acompanyada, Ainhoa, per una de les joves models que estarà per aquesta passarel·la. I jo no sé si està nerviosa o no, Laura Vélez. Què tal? Bona vesprada, Laura.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, nerviosa, jo crec que ja ho t'he superat, perquè no és la primera vegada, no?, que pujaràs a la passarel·la a una inclusió.
2: No, la primera vegada.
0: Contas, va ser l'any passat o fa 2 anys, te recordes?
2: Sí, era el 23.
0: 23. I esta és la segona vegada?
2: Tercera.
0: La tercera, o sea que ja va sí, tres. Sí. O sea que això ho tens. Te recordes la primera vegada com estaves?
2: Nerviosa.
0: Nervioseta. Però bueno, Ainhoa, recordem que no podem donar per suposar que la gent ja sap el que és passarel·la a una inclusió. Comenta'ns, perquè és un treball que sorgís de Marta, enganxa una inclusió, sí, i ahir tot avant, ahí, no?
1: Ahir va tot junt, sí. Pues bé, com bé dius, la idea va ser de Marta Olivares, que va tindre, bueno, va guanyar un premi per la seva...
0: Un treball, pels estudis.
1: Sí, exacte, d'una desfilada de moda. I, bueno, va presentar un projecte social en aquest certamen i bueno, va guanyar el nostre, i bueno, pues va tindre aquesta idea de bueno, perquè no unisc la meva passió, que és la moda, i la col·laboració en les persones amb discapacitat. I bueno, pues ahí em va llançar la proposta i jo, pues, a ello de cap, em vaig tirar,
0: bueno,
1: de cap.
0: La idea era que, per lo menos saludar, però encara està reunit el president d'una inclusió, Nacio Estruc, però en la roda de premsa ja ho va deixar ben clar que estaven encantadíssims amb aquesta iniciativa, amb el suport incondicional de l'Ajuntament de Gandia, també ho va deixar clar. Uh-huh. És a dir, una iniciativa ja consolidada que ha fet molt bo per la inclusió.
1: Sí, sí, perquè al final, pues, bueno, és una passarel·la solidària i inclusiva on ve, pues, les persones de l'entitat, les persones amb discapacitat intel·lectual, pues, aquest dia són les protagonistes i bueno, pues, gràcies a tot el suport de les empreses col·laboradores que ens ajuden any rere any, sí, pues això va creixent i de manera exponencial, o sea que...
0: Serà el pròxim divendres a les 7:30 en Espai Baladre la venda de... perquè allò important és recaptar diners per a finançar els diferents projectes que du a terme a una inclusió. Estan a la venda ja les entrades, encara que el mateix dia també es poden comprar en l'Espai Baladre?
1: Sí, exacte. Les entrades les tenim a la venda en la nostra sede de Gandia, que és en el carrer Benissuai número 1, i bueno, pues el mateix dia de l'event en taquilla, o bé també, pues, si n'hi ha gent que té por de quedar-se sense, perquè bueno, estem ahí, o sea, sí, que no n'hi ha que encantar-se.
0: L'última edició es van esgotar les entrades.
1: Sí, sí, sí.
0: Segons m'han contat.
1: Sí, sí, va ser un èxit total i bueno, mos van quedar sense caires la gent de plantó i dic, això no pot tornar a passar.
0: Tu has comentat la important col·laboració de moltes entitats, empreses, i clar, ahí està el botigues, el sector tèxtil, clar, hem parlat d'una passarel·la de moda. Ha d'haver roba, evidentment, i també és important aquesta col·laboració de diferents marques, no?
1: Sí, exacte. Pues bueno, les tendes que volen col·laborar, ja, pues, com bé dius, és el quart any que participen, però bueno, n'hi ha moltes tendes que volen unir-se, com és el cas de Cocoleta, que bueno, mai ha participat i bueno, pues, es fa eco del rebombori que porta, sí, tot això. Entonces, pues bueno, tenim este any a Cocoleta, Carolina Sierra i Montecolina, a la tenda Oletu, en el carrer Major. Dimendi també és assidu i bueno, sempre està obert a col·laborar amb nosaltres. Sí. I este any també, pues, com a novetat, participa a l'Escola de Moda i Disseny d'Alcoi. Els alumnes d'Alcoi ens han fet dissenys propis per a
0: per que guai, els futurs professionals també estan ja pues, treballant de la matèria. Laura, tu ja saps els dissenys que vas a, en els quals vas a desfilar?
2: No.
0: No ho saps?
2: No.
0: I, no sé, l'estil, podeu triar ahir o... Laura, estos són els teus. O podeu triar els dissenys?
2: És que no ho sé, perquè la primera vegada sí que tenim a elegir, però la segona no.
0: Ah, o sea, de pena. Ara en guany, pues, un poc a la loteria, a veure què cau. Però, bueno, Laura, és un moment molt xulo, no? Se sentiu... perquè tu estàs en una inclusió...
2: Sí.
0: I el dia a dia és posar en valor les vostres capacitats com a persones. És molt important tot això, no?
2: Sí,
0: molt. Se sentiu uno més, com el que sou en la societat.
2: Sí, incluïts en tot.
0: I és important, aquesta autoestima que dir, bueno, que estic així i soc una més i sí, capacitats diferents pot ser, però...
1: Sí.
0: Incapacitats.
1: Exacte, en el cas de Laura, per exemple, pues, bueno, ja està en la part de formació i empleo i ara mateix està treballant. Així que pues, bueno, ahí estem lluitant dia a dia per aconseguir pues, això, que una persona pues, inserte en la societat, pues, bueno, ve treballant, formant-se o col·laborant d'alguna manera.
0: I lo de treballar, com ho portes?
2: Bé.
0: Quina edat tens?
2: 23.
0: I lo de treballar ho portes bé?
2: Sí.
0: Sí? Ja tens les vacances d'estiu programades?
2: No.
0: Ja arribarà.
2: 23.
0: Bueno, que se m'oblidava. Hi ha fila zero, que és important quan parlem d'una causa solidària.
1: Sí, Ainhoa. Exacte. N'hi han entrat és fila zero. La gent que no puga vindre i vulga col·laborar és més que benvinguda a col·laborar a fila zero. Bé, es poden pues, ficar en contacte a través del telèfon 602-436-990 o bé també pues, bueno, acudint a la sede en qualsevol moment estem oberts.
0: Si algú no ha retingut el número, tenim el podcast en radiogandia.net, ahí pot escoltar per a tornar a prendre nota del número. Evidentment, hi haurà passarel·la de moda, però hi haurà més.
1: Sí, exacte. Bueno, pues n'hi ha una xicoteta sorpreseta en el descans que, bueno, pues...
0: Evidentment no la podràs dir.
1: No. Però agradarà a tot el públic i, bueno, sorpresa perquè al final és algo que eixirà de manera inesperada, però en qualsevol moment. I, bueno, després de la desfilada, bueno, tindrem una rifa de les empreses que han col·laborat. I al final de l'event es finalitzarà mitjançant bueno, pues, un bid d'honor per l'empresa Caterguay. Ens ofereix un piscolabis ahir per acabar la nit. I bueno, l'actuació d'Estaciones Acústic. Estarem nosaltres, acompanyamos.
0: Fantàstic. Pues tot arranca a les 7:30 este divendres. Recordem, esteu en el carrer Benissuai, número 1.
1: Sí.
0: Ahí està la seu d'Auna Inclusió. És un dels punts on es pot comprar l'entrada. I si no, el mateix dia allí es pot adquirir. El futur de Modelo, Laura, ho veus? T'agradaria... Tindreu com un afegit el tema de modelar.
2: Sí.
0: T'agrada?
2: Sí.
0: Fantàstic. Sí,
2: molt.
1: A més, és molt fotogènica i és molt bé en totes les fotos i mos costa triar després per a publicar-les.
0: Bueno, pues, Ainhoa, Laura, gràcies per la visita. Bueno, Marta, li desitgem que recupere.
1: Sí,
0: que recupere.
1: Sí.
0: I un plaer. Sempre parlar amb vosaltres cada any sobre esta passarel·la a una inclusió. Este pròxim divendres en l'Espai Baladre a partir de les 7:30. Gràcies.
1: A tu, Dani.
2: Adéu. A tu.

0: Quan el rellotge marca la 1:06 i algun segon que altre, salude de nou ja en el segon tram de l'Hoy por Hoy Gandia. I anem a abordar qüestions fins a les 2 de la vesprada, però comencem fent al·lusió a alguns assumptes que atrauen la nostra atenció formativa. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Bueno, recordem ese vídeo en el context de la vaga de l'àmbit educatiu, que ha sigut lamentable la imatge que he pogut veure en xarxes socials d'un agent de la policia que de manera injustificada ha espitjat per darrere a una dona i, vamos, que l'ha tirat a terra. I n'hi ha reaccions al respecte.
1: Així és, Dani. Durant tot el matí són molts els centres educatius que estan mostrant la seva rebutja, no, a aquest fet. Des de l'IES, per exemple, Tirant lo Blanc de Gandia, han fet públic un manifest en el qual han volgut expressar la seva més ferma condena i profunda repulsa davant l'agressió que ha patit esta professora de secundària per part d'un agent de la Policia Nacional durant una manifestació pacífica celebrada a les portes de la Conselleria. Els fets, diuen el professorat del Tirant lo Blanc, resulten especialment greus, no sols per les lesions o el perjudici causat a la persona afectada, sinó també perquè suposen una vulneració dels drets fonamentals de llibertat d'expressió i de reunió pacífica.
0: Continuem, reaccions a aquest lamentable fet protagonitzat per un agent de la policia en una manifestació pacífica del personal docent. Des d'ací tot el nostre suport al col·lectiu. Ja hem de dir, bueno, informació de servei, podríem dir, que ens porta fins... és l'entrada del grau.
1: De l'entrada del grau, Dani, que a partir de demà estarà tallada, ara des de Gandia fins al grau, estarà asfaltant-se la rotonda de la Barca i el carrer Goleta. Aleshores estarà tallat això a l'accés de Gandia al grau des de les 7 de matí fins a les 6 de la vesprada, tant demà com el dimecres. El que passa, Dani, és que coincidís en les proves d'accés a la universitat, així que molta atenció a la gent que demà va al campus de Gandia, que no poden anar per aquest accés, han d'anar per la carretera nacional 332 per Castell de Bairén.
0: De vegades diuen, i és precís ara, però bueno, és el que diuen sempre des de les administracions, que quan venen l'autorització per a no tries tu en el calendari, però sí que dic que en direcció de Grau a Gandia hi ha un carril obert, no?
1: Ai, sí, és en sentit contrari, des de la platja fins a Gandia sí que estarà obert un dels carrils en accessos de...

0: sentit únic fins a Gandia, i pel que està al servei de la Marina Gandiense també estarà operatiu, però estarà regulat el pas per agents de trànsit.
1: Mm-hmm. Doncs bé, tindreu en compte que a partir de demà, entre les 7 de demà i després demà, des de les 7 fins a les 6, no es pot accedir a la platja per la virtual via que solem gastar, i així és que haurà d'anar per el desviament habilitat per la Gran Via, Gran Via Castell de Bairén i la carretera nacional 332. Mm. Doncs bé, que bon anem, a on bon anem?
0: Bon anem a Tavernes, Dani, perquè tenen moltes qüestions d'actualitat, tenen esta vesprada, tenen un plenari, també per al dijous han programat una manifestació, una concentració per a reivindicar una residència,
1: sí,
0: i moltes qüestions d'actualitat
1: doncs
0: allà a Tavernes.
1: Pues, hem anat, anem a buscar aquesta actualitat que s'arriba des de Tavernes, perquè salude, ja es troba allí el nostre company Xavi Blasco. Xavi, bona vesprada.
2: Hola, Dani, bon dia. Pues mira, estic ara mateix en l'espai possiblement de major poder civil de la localitat de Tavernes, ni més ni menys que en el despatx de l'alcaldessa Lara Romero. Lara, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moltes gràcies per rebre'ns així en el seu despatx.
3: Un plaer, com sempre, Xavi.
2: Este despatx és més o menys com ens podem imaginar que és un despatx d'una alcaldessa. Tenim les banderes oficials, tenim també el primer exemplar de la Constitució espanyola. Observe també dalt d'un armari pues, una foto de l'alcaldessa Lara Romero sent rebuda per el rei, no?
3: Sí, jo diria que això és una de les coses més importants o més especials que li pot...
2: Però quin dia era això?
3: L'alcaldessa és el dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, en la recepció de ses majestats i reis d'Espanya al Palau Real.
2: També veig una escultura de Jaume I, al costat veig també una escultura de l'humanista Lluís Vives, i crec que era d'un acte, no?, de la universitat.
3: Sí, en l'aniversari dels 525 anys de la Universitat de València. Un record que ens va fer arribar també la rectora, Mavi Mestre, en aquell moment. I va ser un moment molt especial, fruit d'aquesta col·laboració entre l'administració i l'entitat.
2: I també està, com no, la vara d'alcaldessa, la que ostenta Lara Romero des de 2023, per cert, darrere del seu, de la seva cadena d'alcaldessa hi ha un quadre amb el nom de tots els alcaldes de Tavernes. M'he pres la molèstia de contar-los, són 102 és que hi ha en esta llista, no?
3: Efectivament, des del 1820.
2: I en aquests 102 noms només una dona.
3: Efectivament, amb l'honor i el privilegi de ser la primera dona que he fet història així en Tavernes.
2: Per acabar amb esta descripció, veig una mena de taulell, que és exactament això?
3: És un simbolisme que jo diria que transforma, no?, la capacitat de la desgràcia a la resiliència. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va traslladar aquest detall a tots els ajuntaments afectats per la Dana.
2: I també veig una foto, que aquesta és un poc més personal, en la que se veuen a muntanyers en un espai absolutament nevat. Exactament això què és?
3: És l'ascens a la Neto, justet l'any abans de jo ser alcaldessa. Em van fer el regal els companys i amics amb els que vaig compartir l'expedició, i em van dir: sabem que serà complicat que tornes a fer algun pic o algun ascens amb nosaltres, però sempre tindràs un trosset de muntanya dins del desfat.
2: I tenien raó?
4: Vull dir-lo de que...
3: Poc de temps, sí. Sí que tinc poc de temps, però és cert que des d'aleshores fins ara tots els estius solc anar-me'n a Pirineus a fer alguna ruta de muntanya. Això sí que ho tinc, ho respecte, i a mi mateixa em serveix com a baló d'oxigen per a poder respirar i continuar en el dia a dia.
2: No he pogut evitar esquadrinyar este despatx, però el motiu de la nostra visita avui així és perquè hi ha diferents temes d'actualitat amb Tavernes com a protagonista. Per exemple, este dijous hi ha convocada una manifestació per a reivindicar un centre de dia que estava projectat però que ha desaparegut d'aquests projectes futurs en la Generalitat.
3: És trist, perquè jo tenia l'esperança de que la portaveu del Partit Popular ací a Tavernes i ara secretària autonòmica d'Administració Pública, en la seva funció com a secretària autonòmica i amb el seu treball dins de la Generalitat, algo hauria fet. Avui és el dia on, després de revisar de manera molt minuciosa tot el pressupost de la Generalitat, efectivament es confirma allò que veníem ja anunciant i pensant que no passaria. És una notícia realment trista, perquè vegem que dins del calendari de la Generalitat Tavernes no existeix, i per això necessitem mobilitzar a la ciutadania, a tota la nostra gent gran, perquè Tavernes mereix un tracte just, mereix tindre aquests serveis públics de qualitat a l'abast de la nostra gent gran, i no podem donar l'esquena a la ciutadania.
2: I la convocatòria és per el dijous? A quina hora? Qui participa?
3: Sí, el dijous farem per la vesprada així una concentració a la plaça de l'Ajuntament, on estan convocats no només l'Ajuntament de Tavernes, sinó els ajuntaments de la comarca. També l'alcalde de Potries estarà així amb nosaltres.
2: Perquè també hi havia projectat a Potries un altre centre de dia.
3: Nosaltres hem agafat el relleu. Entenem que la lluita ha de ser compartida i els pobles de la Safor no mereixem aquest maltracte per part de la Generalitat.
2: Més enllà d'esta convocatòria, que recordem és per al proper dijous, esta vesprada hi ha plenari ordinari de l'Ajuntament de Tavernes amb assumptes importants a tractar.
3: Com cada dilluns, nosaltres avui portem sobretot una proposta que és eixa millora del transport públic que vertebra el que és el nostre nucli urbà amb l'estació de Renfe i la platja, perquè són molts anys de lluita, són moltes reunions a les que hem estat al llarg d'esta legislatura, i si bé és cert que han augmentat aquests horaris, trobem que encara estem molt per baix d'allò que mereixem. I és una reivindicació que ve també de la mà dels centres educatius de Tavernes, especialment l'IES Valldigna, que vam tindre així els seus alumnes, on explícitament demanaven que, per favor, que s'augmentara no només en horari, sinó també en freqüència, perquè, clar, tenim alumnes...
2: Però la proposta en concret, què és el que va demanar?
3: L'augment d'horari, l'augment de freqüència, que passen més autobusos, perquè Tavernes no pot estar en la freqüència que tenim a dia d'avui. Hem augmentat en 4 franges horàries, però això no és suficient. Tavernes està connectada amb Renfe. Si això fos una competència municipal, a dia d'avui no estaríem parlant d'aquest problema. L'Ajuntament haurà pagat ja un autobús o un complement a aquest horari perquè no tinguem aquesta problemàtica. El problema és quan les competències no són d'aquest Ajuntament i volent-les assumir no podem. Aleshores ens veiem en l'obligació de tornar a demanar una vegada més una millora en el nostre horari.
2: O sigui, la proposta és per a demanar millor servei, però evidentment no té opció l'Ajuntament real de poder solucionar el problema de moment.
3: No, és el que li acabé de dir. Nosaltres, amb voluntat, no podem perquè no tenim la competència.
2: Este cap de setmana s'ha anunciat i s'han entregat unes claus per a un col·lectiu que imaginem estarà molt content, un nou espai per a les falles de Tavernes.
3: Efectivament, estem molt contents i contentes perquè, tot i que ha sigut ara, este tràmit el vam iniciar ja fa 2 anys. Només entrar a l'alcaldia, jo vaig donar la meva paraula de que això seria possible, perquè l'estat en el que està la nau on ara mateix guarden falla és pràcticament impracticable. No tenen aigua, no tenen llum, està en una situació que qualsevol dia els pot caure el sostre. I clar, siguem fallera, no perquè siga o no siga, o siga més o menys important, però jo mateixa he anat allí a veure falla, a guardar carrossa, i la veritat que si això no ho hagués fet l'Ajuntament, les falles no haurien tingut aquest valor d'oxigen pressupostari com per a invertir en un lloguer o en una nau en les condicions en la que ara la tindran.
2: Per tant, esta nova nau que està a disposició del col·lectiu faller, exactament quines funcions té i quines característiques té?
3: Les falles podran guardar falla, monument, podran disposar d'eixa nau també per a poder guardar allí les plataformes i tot allò que utilitzen per a poder fer les carrosses de la cavalcada del Ninot. Clar, és que les falles no són només la Setmana Josefina, també la cavalcada del Ninot mobilitza a centenars de persones al llarg dels carrers que omplin de color, música, il·lusió i festa un dia molt especial i que per a nosaltres ja entra dins de les activitats tradicionals any rere any.
2: Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, moltes gràcies per rebre'ns en el seu despatx.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Bueno, Dani, pues este sí. Es el repàs de l'actualitat de Tavernes que hem pogut fer en esta visita ací a la Casa Consistorial, en el despatx mateix de l'alcaldessa.
1: Fantàstic. Bueno, ja ve l'actualitat carregadeta. Hi ha activitat de Tavernes de la Valldina. Gràcies, Xavi. Precisament, anem a aprofitar els consells publicitaris dos minutets per a contactar, agafem aquesta última qüestió, el nou local que es posa a disposició del col·lectiu de les falles en Tavernes de la Valldigna per veure què opinen des dels fallers i falleres. Serà en dos minuts.
5: Hoy por hoy Gandia, Daniel Ardiu.
6: La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
7: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
8: Tu salud no puede esperar. Imer Gandía cuenta con un completo servicio de diagnóstico por imagen. Resonancia, TAC, mamografía, radiología convencional, ecografía. Tus pruebas en menos de 48 horas, sin esperas. Hospital Imer Gandía. Factor humano y tecnología punta.
9: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
10: ¿Te imaginas disfrutar de unas tapas exclusivas cada jueves? Llega Destapad 2026, la gran ruta de tapas por Gandía, Grau y Playa, organizada por Destisa Ford. Desde ya, todos los jueves se llenan de sabor con propuestas únicas creadas especialmente para la ocasión. Bares y restaurantes competirán por la mejor tapa de Gandía 2026. Consulta participantes en destisafor.com. Tapa y bebida desde 5 euros. Destapad 2026. Colabora Ayuntamiento de Gandía. Descubre, saborea y apoya la gastronomía local.
11: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
1: 13 i 23 minuts. Com ha rebut la notícia? Com estan els fallers i falleres de Tavernes de la Valldigna? Després de, ho escoltàvem, en la connexió en directe amb el nostre company Xavi Blasco, Lara Romero, alcaldessa de la localitat, li parlava d'aquest nou local que el Consistori ha posat per al col·lectiu. Li ho preguntem a la pròpia presidenta de la Junta Local Fallera de Tavernes, Carolina Pérez. Bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada.
1: Contents?
12: Molt, molt, perquè és un local que ens han cedit, és un local on podrem guardar les 7 falles, les 6 falles de Tavernes, on podrem tindre material de carrossa. És un local esperat que ens van dir que tindríem, on el dia de demà estarà també ubicada la seu de la Junta Local, i tindrem el nostre local propi, sinó que estem molt, molt contents.
1: Escolta, has fet un llistat d'intencions per a aquest local. Donar de sí el local, pel que veig.
12: El local és... Sí, jo ja em veig ja. Jo dissabte ja anava posant-me les finestres, pintant-me allò. Jo ja em veig al local de la Junta allí perfectament. Mm-hmm. A més, és un local que s'han invertit molts diners en adequar-lo, en arreglar-lo, perquè s'ha fet una forta inversió, perquè també tenia amiantos, vull dir, ha sigut un procés llarg, però que dissabte pues, vam poder anar a visitar-lo, vam poder anar a veure aquest local i vam poder, la veritat, que ara ja podem gaudir, perquè les falles de tavernes pues, igual comencen a plegar en el mes d'agost. Aleshores, ara ja tenim aquest local per a poder ubicar-les. Clar, i comptes, la veritat és que sí.
1: Clar, el mes d'agost dius que ja es comencen a arribar els ninots.
12: Sí, perquè al final els artistes, pues, clar, quan tenim un local on les puguem guardar, pues, sempre ells arreglen també la feina, no?, per a poder... Entonces ja comencen a plegar ninots, pues, això, a lo millor en agost, primers de setembre, si tu vols. Entonces, clar, ja tindré aquest local per a dir les falles del 27 ja se guardaran en aquest local que ens han cedit, ja és... La veritat és que és molt guai.
1: I clar, són molts anys que porteu, tu has fet menció, però per una miqueta que reivindicant-ho, demanant-ho...
12: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que ens feia falta. Actualment estem guardant-les en un altre lloc, però estàvem al costat del riu i era com un poquet, sempre que plovia, tenies aquesta coseta ahí de dir uf, però bueno, ara les guardarem en una zona ja més apartada, en un local que està rehabilitat, s'han canviat unes canyeries, s'han canviat unes coses, s'ha canviat un sostre, i és un local que donarà molt de sí en cosa d'uns anys, que el puguem a poquet, no? Anar adequant, pues, ja vam veure... És que ja, quan estàs allí, vas mirant, pues, ahir podríem posar no sé què, ahir podríem guardar... És un local molt gran i la veritat que molt bé i que donarà molt de sí, que feia molta falta les falles de tavernes, la veritat.
1: Clar, perquè són 6 comissions i això ja són bultos que van acumulant-se i és ideal, aquest espai.
12: Clar, això és... Esto es un sueño hecho realidad. La veritat que sí.
1: I ara, dius tu, que poquet a poquet anar habilitant-lo i reservant, no?, marcant els espais, si es tractara d'una casa, quan un es compra una casa, no?, pues així posa l'habitació. Ara n'hi ha que anar habilitant-lo, amb sentit comú.
12: Clar, ara baix és tot diàfan, dalt té unes oficines, que anteriorment eren unes oficines, entonces falta pues, arreglar aquestes oficines, com si digueres, per a poder traslladar allí el que és la nostra seu de la Junta.
1: I
12: a lo millor no serà en cosa de mig any o un any, però que clar, a poquet anirem adequant tot això.
1: I a més, jo no sé si també aquest espai servirà per acollir o ja disposeu d'altres més decents per acollir alguna activitat, algun acte de caràcter faller.
12: Clar, això és la previsió que ell comentava a més a llarg pla. Vull dir, aquest local és que és tan gran que a llarg pla sí que podràs, com si digueres, que és el que ja veiem, doncs ahir podríem posar no sé què allà, per a poder consideres partir-lo, de si pa que allà falles, de si pa que sí festes, per a descongestionar també el que són els carrers, les festes que fem en els carrers, per a intentar tindre una més bona convivència en el veïnat de les falles, perquè clar, al final, tavernes som 6 falles repartides per tot el poble i clar, vull dir, sense voler sempre acabes molestant un poc, entonces també la idea és traslladar el dia demà aquestes xicotetes festes, pues ara fan la festa de despedida de la temporada, després que si la benvinguda o n'hi ha una falla que el dissabte fa la demana proclamació dels càrrecs del 27, plou, pots fer-lo allí, ja no el fas en el carrer. I aleshores és un poc la idea, perquè ja el dic, és que la nave és supergran.
1: Sí. Bueno, Jessica Talents, com a fallera major de Tavernes 2027, estarà contenta d'aquesta coincidència, no?, de obrir el local quan ella és fallera major.
12: Clar, ja va ser el seu com primer acte amb ajuntament, no? Ella i la seva cor van estar presents en el moment. La veritat és que sí. Jo que sé, són coses que sempre marquen el regne d'uno, no?
1: I tant.
12: Són coses que dius, pues mira, sempre pot dir, això es va fer el meu any.
1: Escolta, una cosa, que diuen que Facebook ho delata tot. Quin dia va ser ahir?
12: no ho sé.
1: Un aniversari...
12: No, el dissabte.
1: El dissabte va ser el teu aniversari. Sí. Bueno, pues enhorabona, amb dos dies de retard, però ja supera la festa, perquè suposa que això sí. Se celebra sempre bé, no, Carolina?
12: Sí, sempre. Sempre estem a punt per una festa.
1: I que li ho diguin, una fallera.
12: Home, clar. Bueno, sempre estem a punt.
1: Carolina, gràcies per atendre'ns. Li ho comentava l'alcaldessa Lara Romero al nostre company Xavi Blasco en el propi despatx, en aquesta connexió en directe. I, clar, de seguida pues, volíem contar amb la veu que representa el col·lectiu a les 6 comissions. Així és que ara omplir d'activitat i d'alegria aquest espai. Bueno, aquest espai i els carrers, que això ja està fet cada any en les falles. Carolina, gràcies per atendre'ns.
12: A vosaltres, a vosaltres. Adéu. Adéu.
1: Seguim, nervis a flor de pell, 3 dies de proves per a poder seguir estudiant i clar, trobar un lloc de faena en allò de que jo de major vull ser, pues, en molts casos ja que estudiar abans. Els que ja tenim una edat ho coneixem com a selectivitat, és cal dir prova d'accés a la universitat, el PAU, la PAU. Anem a veure com està l'ambient en un dels espais on més estudiants trobem estos dies. En general és la biblioteca. Saludem a la nostra companya Cèlia Julià. Cèlia, molt bona vesprada.
13: Hola, Dani. Doncs sí, ens hem vingut fins a la Biblioteca Central de Gandia. Hem pujat dalt i els hem dit a dos estudiants que estaven ahí tots concentrats que baixaren, per favor, a parlar-nos sobre com estan.
1: Desformant.
13: Per a ser al meu costat. Com us dieu vosaltres?
14: Blai.
13: Blai?
14: Jo, Guillem.
13: Blai i Guillem, com esteu? Esteu nerviosos?
14: Bé, bueno, a veure, al final, quan portes tantes hores d'estudi, quan ja t'ho has vist tot, pues, al final dius és un examen més i ja que donar-ho tot.
13: El pescau ja està ben dio, no?
14: Sí, ja està tot donat i ja no es pot donar més.
13: I tu com estàs?
14: Jo, normal. Justet ets lo nerviós, justet un poc, perquè és normal, perquè t'ho jugues tot, però si t'ho saps, al final vas a traure-ho.
13: I demà, per exemple, quin és el primer examen que teniu?
14: Castellà.
13: Castellà.
14: Sí, castellà.
13: Sempre es comença en castellà? Ja vaig començar per castellà, no sé si sempre és així. I com porteu castellà?
14: Podria portar-ho millor. Podria portar-ho millor, la literatura. La generació del 25 m'està matant.
13: I tu com ho parles?
14: Jo igual, la literatura és lo difícil. La pràctica, més o menys, és sempre lo mateix, però literatura costa més.
13: Sintaxi i morfologia, no? Continua sent això a la pràctica?
14: Sí, sí.
13: I escolteu, vosaltres què voleu estudiar?
14: Jo vull fer enginyeria mecànica. Jo arquitectura.
13: I com està la nota de tall? No sé si l'heu mirat de l'any passat, perquè això varia sempre, però sempre...
14: L'any passat estava en un 12 en 3 i enguany se suposa que baixarà, però ho veurem.
13: Un 12 en 3, això és molt, eh?
14: No és tant.
13: Tu quina mitja de notes tens en batxiller?
14: Un 8,8.
13: Vamos, que eres de traure molt bones notes.
14: Bueno, podria traure les millors.
13: Collo, 8,8, quasi un 9, mare meva. I tu, l'arquitectura, en quina nota està? Més
14: està en un 10 en 2, però si vols fer el parts que té el màster incluït és un 11 en 2, més o menys.
13: També altetes, però sou bons estudiants o què?
14: Sí, prou.
13: Escolteu, no sé si es vau enterar, però ara en selectiu, en les proves d'accés a la universitat, estaran vigilant més pues, els mòbils, que no entreu en els mòbils, els bolis, aquests que tenen camaretes, rellotges i tot això. Què vos sembla?
14: A veure, vull dir, és una mesura que és necessària. La gent no pot anar allí i copiar per entrar a la universitat. Però bueno, a mi sempre m'han dit que copiar la PAU és facilíssim i suposo que això és necessari.
13: Facilíssim, eh? Mare meva, vosaltres heu copiat en algun examen o què?
14: Jo no, mai. Mai.
13: I tu què els sembla, aquestes mesures de seguretat?
14: Jo penso que és normal, al final arribes a un punt extrem, però també si molta gent diu que copia, al final és normal que facin això, perquè és per regular, perquè perquè siga just per tots.
13: Vosaltres no teníeu intenció de copiar, no?
14: La veritat que no, perquè tot jugues tot i no és plan que te tiren de la PAU.
13: És el teu. I que si imagineu fent un dia com avui l'any que ve?
14: Estudiar.
13: Els exàmens, de la universitat.
14: Estudiar. Igual que avui, estudiar, però en compte de batxillerat, una enginyeria.
13: I en un futur, a què t'agradaria dedicar-te?
14: Pues a mí me agradaría hacer coches, diseñarlos, hacerlos. A mí me agrada todo el mundo de la aerodinámica, la dinámica de fluids, y me agradaría diseñar coches.
13: ¿Y tú qué te imaginas fent l'any que ve a estas horas?
14: Pues estudiant també, més tranquil·litat, perquè al final no és el mateix afrontar-te un examen que t'ho jugues tot que a una assignatura de la carrera, però estudiar.
13: Pues bueno, moltíssimes gràcies als dos, no vos furtem més temps. Bueno, vull preguntar-te tu què el veus fent en el futur també.
14: Jo m'agradaria tindre una oficina d'arquitectura i també a lo millor opositar per tindre com la plaça d'oposició i tindre els meus projectes.
13: Bueno, pues a veure si d'ací uns quants anys vos tornem a entrevistar i heu complit els vostres propòsits. Moltíssimes gràcies als dos.
14: Gràcies a tu.
15: Gràcies a tu.
13: I moltíssima sort per a demà. Gràcies. Dani, ja bueno, ho he escoltat així.
1: Sí.
13: Bueno, ells ho tenen superclar, van a estudiar a tope de demà, arrencar aquestes proves d'accés a la universitat, i que tinguin moltíssima sort.
1: Ah, bueno, per la pregunta que has fet última, Cèlia, si tingués que presentar-te a la Pau per anar a la uni, tornaries a estudiar periodisme? O faries?
13: Sí, Dani, altra. Jo la veritat és que tornaria a estudiar periodisme, perquè aquesta carrera és, i aquesta professió és la millor del món, ens obre les portes a conèixer les històries de moltíssimes persones, i això és el que més m'agrada a mi.
1: Ah, fantàstic. Bueno, pues Cèlia, si vols quedar-te a estudiar una miqueta, aprofita, i gràcies per esos testimonis. I anem a continuar sobre este tema, perquè, clar, hi ha alguna manera de poder gestionar, parlàvem de nervis, de gestionar aquests nervis en els moments previs a proves d'accés a la universitat o a qualsevol tipus d'examen. Li ho preguntem a una experta, psicòloga, Inma García. Bona vesprada.
16: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Inma, del programa de atención del malestar psicológico de la juventud aquí en Gandía. Bueno, son se entienden, ¿no?, que los jóvenes estén ahora muy, muy nerviosos. Estrés, nervios, ansiedad que pueden aparecer. ¿Es normal?
16: Sí, es normal. Y de hecho, estos dos últimos meses, pues bueno, hemos tenido muchas consultas en referencia a la PAU, a los nervios que tienen y a las expectativas.
1: Ajá. ¿Y podemos, se pueden ofrecer algunas pautas, consejos prácticos para, no sé, pues estar más tranquilos, afrontarlos de la mejor manera posible, ya que tienes que pasar?
16: Claro, pasarlo hay que pasarlo.
1: Exacto. Sí.
16: Bueno, lo mejor sería pues planificar el estudio. ¿Vale? Planificar el tiempo de estudio sin meterse estos atracones que al final lo único que hacen es sobrecargar el sistema cognitivo. Y bueno, no se va de conocimiento, pero les cuesta más acceder a él, ¿sabes? Por los nervios. Dormir bien, sé que es difícil, pero si consigues relajarte, dormir bien, alimentación, ejercicio, descanso. Muchos descansos,
1: sí.
16: En el momento en que están así saturados con el estrés, lo dejas un momentito, te das un paseo, 10 minutos sobra, 10 minutos.
1: Ajá.
16: O cambias de actividad y te vuelves a sentar más tranquilito. También podrían pues centrarse en el esfuerzo, es decir, en lo que están aprendiendo y no ir directamente a quiero ese 10, ese 11 o ese 8, depende cada uno a lo que...
1: Claro.
16: A lo que aspire.
1: Claro, Inma, entonces lo que no hay que hacer es lo que hemos hecho muchos alguna que otra vez, es dejarlo todo para el final, pasarme toda la noche durmiendo y beber toda la Coca-Cola y café posible para aguantar lo peor.
16: Lo peor, sin duda alguna, lo peor. Además te vas a levantar fatal el día siguiente.
1: Sí.
16: Y ese mismo nervio... va a hacer que no se te quede bien la información. Entonces es más como un trabajito de fondo. Es decir, hay que estudiar durante todo el bachiller y entender lo que se está estudiando, más que llegar a la nota. Eso es contraproducente.
1: Ajá.
16: Pero al 100%.
1: Claro,
16: mejor relajarse.
1: Sí.
16: Sí. Y una cosa importante, la mente en blanco, ¿vale? Esto lo suelen decir muchos, es que claro, se me queda la mente en blanco. Bueno, en ese momento tratas de respirar, relajarte, ir a las preguntas fáciles, porque esa mente en blanco no es en blanco, el conocimiento está ahí. Una vez que consigas relajarte un poco, podrás acceder a él.
1: Ajá.
16: eso hay que tenerlo bastante en cuenta.
1: Claro, comentabas, Ima, esa presión por las notas, ¿no? También pueden influir las expectativas, ya no la nota a la que uno o una quiere llegar, sino la familia que tienes, sí. Esas expectativas y que puede tener expectativas familiares. Y luego ya si entramos, Ima, a compararse con otros compañeros, compañeras, o encima el papel de las redes sociales en todo esto.
16: Sí, sí, sí, claro. A ver, la presión familiar para algunas personas es muy estresante, porque si se valora más la nota que el esfuerzo que ha hecho durante el año, pues vamos a tener una persona pues muy estresada, la verdad. La comparación, pues como todo adolescente, la comparación está ahí. Las redes sociales tienen culpa, pero ya la comparación con el grupo de por sí,
1: sí,
16: también. Es decir, si sacan un mal examen, consideran que son malos. Y no, sobre todo si tienen un locus de control interno, consideran no valgo y no valoran pues otros factores que influyen para que un día pues te haya salido mal un examen. Entonces ya se categorizan como estoy tonto, no valgo.
1: Bueno, pues podemos decir que tengan la autoestima bien alta, tranquilidad y centrarse en el estudio sin interferencias.
16: Sí, la autoestima justa, ni muy alta ni muy baja, porque también, tener expectativas realistas. Sí.
1: Bueno, pues... Sí.
16: Y mucha suerte también, porque influye todo. Desde luego, estudiar mucho aumenta la probabilidad, pero no siempre la asegura. Ajá. Así que si no sale muy bien, tampoco hay que hundirse.
1: Bueno, pero porque muchos dirán, claro, es que la teoría no la sabemos, pero tú, Ima, como psicóloga, también eres consciente que hay que trabajar o que gestionarlo, porque es difícil controlar, ¿no?, y gestionar esos nervios, pero se puede. Nos quedamos con ese mensaje, sí, ¿verdad, Ima?
16: Una vez lo llevan a cabo, cuando se saturan, lo dejas, te das un paseo, te das cuenta de que de verdad, sí, vuelves 10 minutos después mucho más receptivo con lo que estás estudiando.
1: Sí. Ahora, que tampoco es cuestión de irse a dar un paseo cada 5 minutos, un mínimo de momento de estudio, que tampoco se cojan todo al pie de la letra, ¿verdad?
16: Unos 45 minutos paradita, perfecto, eso estaría bien.
1: Perfecto.
16: Más o menos, algo así.
1: Perfecto. Uh-huh. Pues Ima García, psicóloga del programa Parlem, aquí en la ciudad de Gandía, gracias por atendernos. Y bueno, quien haya estudiado todo el año ya tiene un camino adelantado y puede estar más que tranquilo o tranquila. No dejes la tope a último. Ahora, Ima, un fuerte abrazo.
16: Un abrazo, buenos días.
1: Buenos días, chao.
15: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
17: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
15: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
18: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Vine a estudiar amb nosaltres. Fassolet, Suzuki, estudis elementals, professionals, escola d'adults i molt més. Escola de Música del Grau. Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
19: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
20: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
21: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
20: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
22: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
1: I a les 13:43 minuts ens anem fins a la costa, a la platja d'Oliva, en concret un tram que ens situa fins a la zona d'Oliva Nova. I és que l'Ajuntament d'Oliva ha sol·licitat la correcció de la servitud de costes en un tram perquè considera que hi ha un error que s'arrossega des del 2010. I això afecta a propietaris particulars de 25 parcel·les, però entre elles es troba dos solars dotacionals propietat de l'Ajuntament de la localitat. Salude al regidor d'Urbanisme d'Oliva, Joan Mata. Molt bona vesprada.
0: Bona vesprada, Daniel.
1: Bueno, demaneu al Ministeri que rectifique esa delimitació de la servitud de protecció perquè sembla que no ha tingut en compte un pla parcial del 1988 i això que suposa? Quin greuge comparatiu?
0: Sí, sembla que va haver un error, no? En l'any 2010, quan es fa la resolució ministerial per al qual s'aprova l'afitament actual, passa, en comptes de ser una servidumbre de costes de 20 metres, que és com s'havia d'haver aplicat en el règim anterior a l'any 88, es va aplicar ja la servidumbre de costes de 100 metres. Clar, en una zona que en l'any 2010 ja estava urbanitzada i construïda, això genera que ha entrat sobre propietats privades la servitud de costes. Per tant, té la propietat privada i també municipals, tenim dos propietats municipals, com has dit, suposa que aquestes propietats tenen unes afeccions que tenen un impacte important sobre el dret a la propietat o en totes les seues vertents, econòmica, sí, possibilitats d'ús de la parcel·la, possibilitats de construcció, etc. Clar, això entenem de l'Ajuntament, havent revisat tot l'històric, que partís d'un error. Perquè l'any 88, abans de que s'aprovara la llei de costes que habilita fer estos afitaments, ja existia en l'Ajuntament d'Oliva, ja estava aprovat en l'Ajuntament d'Oliva el pla parcial, no només per l'Ajuntament d'Oliva, sinó també per la Comissió Territorial d'Urbanisme. Així que també l'administració autonòmica ja era coneixedora d'eixa urbanització. I en l'afitament inicial de l'any 94, inclús, ja es mantenia aquesta servitud a 20 metres. Per raons que desconeixem, l'any 2010 va haver aquesta variació i mai s'havia corregit o mai s'havia percebut. Va ser un poc el moviment dels veïns i la revisió de tot l'històric per part de l'Ajuntament i també la col·laboració d'alguns veïns que es va comprovar que això devia de partir d'un origen equivocat, d'un error que calia corregir. Així que en col·laboració, com dic, veïns i Ajuntament, hem preparat tota una documentació per a remetre al Ministeri per a poder demostrar o validar allí que efectivament s'havia de mantenir l'afitament de 20 metres com marcava l'any 94 i no conforme està considerat des de l'any 2010 de 100 metres, perquè si no,
1: clar,
0: entrant-nos en el pla parcial.
1: Si no s'atén, si el Ministeri no atén la petició de l'Ajuntament de passar d'aixòs 20 a 100, això significa tirar en terra les vivendes que hi ha allí.
0: O tindre-les en limitacions o inclús drets indemnitzatoris. És que és molt complex perquè ara s'obriria un escenari veritablement complicat perquè al cap i a la fi són edificacions que tenen llicència. Clar. I és una urbanització que es va aprovar tant el PAU com també el pla parcial posterior, el projecte d'urbanització i de reparcel·lació, tot està conforme. És a dir, i tot va estar informat també per la que és la conselleria i les altres administracions eren coneixedores de que Oliva estava, diguem, traçant ciutat en aquests límits. Nosaltres creguem que és un error quan en l'any 2010 va ser un error també, crec que, de comprensió. És a dir, en el seu moment, en 2010, el Ministeri pregunta a l'Ajuntament d'Oliva per assegurar-se i l'Ajuntament contesta referint-se estrictament on arriba l'àmbit d'afecció de la sèquia del Vedat. De la sèquia del Vedat en la desembocadura en la platja. I crec que en aquest moment, diguem, estàvem parlant de coses distintes. Estàvem parlant de llenguatges distintos i, per tant, no es va contestar adequadament o no es va atendre adequadament el dubte. I el Ministeri ho degué donar per fet i en la pràctica pot generar molts problemes i que ara cal corregir. Creiem que partís d'un error, un error com un error humà, que pot ser qualsevol error, però que ha generat uns efectes que creguem que es pot corregir sense major importància. Esperem que així no siga.
1: Doncs bé, esperem a veure quina és la reacció del Ministeri i, bueno, la veritat és que si no atén a aquesta petició, ho acaba de dir vostè, és un mal de cap darrere d'un altre. Joan Mata, regidor d'Urbanisme d'Oliva, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Molt bé, Daniel, pues esperem que sí que atenguin aquesta petició, jo crec que és més raonable i continuem, diguem, ordenant per a que després del quan passi aquesta legislatura, diguem, pues que de cara al futur, tant pròxims governs com la gestió pròpia de l'Ajuntament, com també les preocupacions dels veïns pues, vinguin el mínim en aquesta direcció i que tot abans ha pogut anar corregint-se i ordenant-se.
1: Clar, és que gràcies, Daniel. Bueno, Joan, es pot posar en la pell dels propietaris que han fet tot segons la llei i complint la legislació i que ara es vinga a este palo, pues, la veritat és que no és massa just.
0: És un susto.
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: Un susto.
1: Joan, gràcies.
0: Sí, creiem que s'arreglarà. Gràcies a tu, Daniel,
1: adeu,
0: com sempre.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Radio Gandía. Cadena Ser.
2: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
3: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Cozer 8 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
4: El 51 concurs internacional Fideuà de Gandia, el 10 de juny per la vesprada i la quarta fira gastronòmica d'Hasta Gandia en un mateix espai del 10 al 13 de juny. Tota la info a l'Instagram de Tasta Gandia i web fideuadegandia.org. Col·laboren Ajuntament de Gandia i València Turisme. Plenem el moll dels Borja, del 10 al 13 de juny a la platja de Gandia.
5: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
6: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
7: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
8: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
9: Tarde.
0: Casa Tomada, Julio Cortázar, 1946.
1: Cadena Ser, el placer de escuchar. Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: La Ventana, con Carlas Francino.

0: engañar.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en Nacer.
2: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
3: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
4: ¿Qué tal? Tenim novetat respecte al tall de trànsit en l'accés al Grau de Gandia durant els exàmens de la Pau. Unes obres que recordaran començaran finalment a les 9 del matí perquè es doni temps als estudiants a acudir sense problemes. L'Ajuntament arretarà finalment 2 hores l'inici de les obres de la Rodona de la Barca i del carrer Goleta per a facilitar l'arribada dels estudiants al campus de la UPV. De seguida tindrem així a l'intendent de la Policia Local de Gandia, Salvador Morán, per a que ens doni tots els detalls. Cal assenyalar que les proves d'accés a la universitat congregaran al campus de Gandia a 736 estudiants dividit en 2 tribunals. La convocatòria ordinària de la Pau se celebrarà, com dèiem, els dies 2, 3 i 4 de juny amb possibilitat d'habilitar el dia 5 en casos excepcionals en la Comunitat Valenciana i l'extraordinari també tindrà lloc els dies 30 de juny i el 1 i el 2 de juliol, també en opció d'ampliació al 3 de juliol si fos necessari. Ens hem acostat fins a la Biblioteca Central de Gandia, on l'alumnat apura les últimes hores per a estudiar abans d'estos exàmens.
5: Al final, quan portes tantes hores d'estudi, quan ja t'ho has vist tot, pues al final dius, és un examen més i hi ha que donar-ho tot. La literatura, la generació del 25 m'està matant. Jo vull fer enginyeria mecànica.
6: Jo arquitectura.
4: I quan comencem la quarta setmana de vaga dels professors públics valencians, és evident que també l'alumnat es veurà afectat per la falta d'un acord que acabe amb la vaga indefinida. Bona prova d'això és el succeït en la jornada d'avui a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, una situació de la qual ha donat compte el diari Levante. Docents d'este centre públic de Gandia s'han sumat també a la vaga i han afectat els exàmens de 200 alumnes. Una trentena de professors han parat este dilluns i han derivat l'assumpte al de les proves a la Conselleria d'Educació, que asseguren que haurà de reordenar ara les dates de les convocatòries dels exàmens. Segons este periòdic, els docents s'han repartit entre els presents unes fulles que estaven preparades ja prèviament per a que els alumnes es queixaren davant de la conselleria o bé reclamaren telemàticament. Com dèiem, quarta setmana de vaga indefinida i es comencen a veure escenes gens gratificants, com ara l'agressió d'un policia a una dona mentre participava en un acte reivindicatiu per l'educació pública. Una situació que ha derivat en un manifest de centres públics com el IES Tinalo Blanc o este del Col·legi de Daimús, mestre Rafael Noguera. L'escoltem.
7: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat. Nosaltres no volem confrontació, nosaltres volem diàleg, nosaltres volem negociació real i la volem ja.
4: Una jornada més i anem a altres assumptes. Les altes temperatures s'han convertit en tema informatiu. Precisament, esta calor ha propiciat que diversos municipis de la Safor avançaren l'obertura de les seues piscines municipals. Encara que la majoria dels ajuntaments solen posar en marxa aquestes instal·lacions a mitjan juny, algunes localitats han optat per anticipar l'inici de la temporada. Les platges també han presentat este cada setmana un ambient totalment d'estiu. Fins i tot, algunes s'atrevien a banyar-se i no és per a sorprendre's, ja que la temperatura de la mar rondava els 20 graus. Restaurants a peu de platja, hotels i xiringuitos ja comencen a treballar a ple rendiment. Luis Rodríguez és el president de la patronal hotelera de la Safor.
8: Lo hemos notado principalmente en el mes de mayo. Sí que es cierto que tras un mes de marzo y un mes de abril donde el tiempo ha sido más inestable, las temperaturas no han sido tan calurosas como en años anteriores, y los fines de semana, muchos de ellos en abril han llovido, sí que es cierto que en mayo ha sido venir el buen tiempo y bueno, pues mucha gente empezará a escaparse, venir a visitarnos, especialmente los fines de semana.
4: Veiem 20 graus en la mar durant aquesta cada setmana, la qual cosa dona mostres que el Mediterrani està patint un ràpid procés d'escalfament, amb temperatures que superen registres històrics. L'investigador i professor Miguel Rodilla, del campus universitari de Gandia, adverteix que aquestes anomalies tèrmiques alteren greument tot l'ecosistema.
9: Totes les conseqüències són molt dolentes per a la major part de les espècies que viuen a aquestes latituds, que viuen a les nostres aules, perquè no estan acostumbrades ni preparades per a aquests canvis tan intensos en tan poc de temps. És a dir, això fa que moltes espècies puguen morir, que no se vagin a desenvolupar adequadament. Això el que ens acaba generant és una reducció dràstica de les poblacions, pot arribar a portar a la desaparició d'algunes espècies, i per una altra banda es van arreglant espècies que sí que toleren o que sí que estan acostumbrades a viure en aquestes temperatures.
4: I es parlem ara d'actes vandàlics. Esta matí començava el dia amb la pèrgola del carrer Sant Pasqual de Gandia destrossada per un acte incívic. Una estructura que havia estat reforçada feia unes setmanes. Una destrossa que s'haurà de pagar amb els diners dels contribuents. Així ho advertia Sebas Gálvez, director general de Serveis Bàsics de Gandia, que afirma que la ciutat inverteix més de 22 milions d'euros a l'any en el seu manteniment. Perquè es facin una idea, cada contenidor cremat de Gandia suposa una despesa de 900 euros i entre el 2025 i el 2026 es van cremar al voltant de 100. Escoltem a Sebas Gálvez.
0: Felicitar y agradecer a la mayoría de ciudadanos que sin hacer ruido cuidan y respetan la ciudad. Cada euro que se destina a reparar lo que se rompe es dinero que no se destina a renovar parques, a mejorar los barrios. Cada contenedor quemado pues supone un gasto de unos 900.000 euros. Cada banco roto supone un coste de 500 euros. Una papelera alrededor de 300 euros. Eliminar grafitis con pistolas de arena y al año estimamos un coste de más de 150.000 euros.
4: I repassem algunes qüestions d'actualitat referides a comarca. L'Ajuntament d'Oliva ha requerit al Ministeri de Transició Ecològica la rectificació de la delimitació de domini públic a Oliva Nova. Demanen que rectifique l'ample de 100 a 20 metres que afecta actualment 25 parcel·les, dos d'elles municipals. Joan Mata és el regidor de Planejament Urbanístic d'Oliva.
6: Sembla que va haver un error, no? En l'any 2010, quan es fa la resolució ministerial per al qual s'aprova l'afitament actual, passa, en comptes de ser una servidumbre de costes de 20 metres, que és com s'havia d'haver aplicat en el règim anterior a l'any 88, es va aplicar ja la servidumbre de costes de 100 metres.
4: I en tavernes, avui hi ha plenari en qüestions importants com l'aprovació de les bases per a la gestió directa de la piscina coberta, la millora del transport urbà entre el nucli urbà i l'estació del tren i la platja, o la contractació de reforma i ampliació del Col·legi Sant Miquel. D'aquest assumpte donava compte als nostres micròfons l'alcaldessa de tavernes, Lara Romero.
10: Portem sobretot una proposta que és eixa millora del transport públic que vertebra el que és el nostre nucli urbà amb l'estació de Renfe i la platja, perquè són molts anys de lluita.
4: Per cert, que l'Ajuntament Baller reclama a la Generalitat Valenciana un centre de dia i una residència municipal per a les persones majors, i el consistori ha preparat una concentració pública este dijous 4 de juny a les 20 hores en la plaça Major per a exigir aquestes infraestructures socials. I encara tavernes, el col·lectiu Faller està d'enhorabona, ja que disposaran d'una nou nau multiusos, propietat del consistori i cedida ara per a que puguen desenvolupar la seva activitat. Escoltem a la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez.
11: Perquè és un local que ens han cedit, és un local on podrem guardar les 6 falles de tavernes, on podrem tindre material de carrossa. És un local esperat que ens van dir que tindríem, on el dia de demà estarà també ubicada la seu de la Junta Local.
3: Radio Gandia. Cadena Ser.
12: Naix a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
13: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
14: Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.

0: En La Ventana Gandia, la entrevista.
1: Més de 700 alumnes es donen cita des de demà al campus de Gandia per a fer els exàmens de la Pau. Tot just demà coincideix les obres d'asfaltat de la rotonda de la Barca i el carrer Goleta, al Grau de Gandia, que es van a prolongar fins al dimecres 3 de juny, cosa que obliga, com no, a canvis importants en el trànsit. Volem conèixer quins són aquests canvis i quines alternatives tenen en els desplaçaments tots aquells que circulen per la zona. És per això que conversem amb qui entén d'aquest assumpte i qui millor que l'intendent de la Policia Local de Gandia, Salvador Morán. Salvador, bona vesprada i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bona vesprada.
1: Salvador, quines seran aquestes afeccions al trànsit? Hi ha una mesura d'última hora, no?, per a evitar que els estudiants es vegin afectats.
2: Hem estat valorant molt la situació de lo que és l'asfaltat de la zona de la Barca. Entenem que és un espai reduït i complicat a l'hora de fer aquest tipus de tasca tan voluminosa i que ens condicionava a fer un tallament total o intentar donar un trànsit alternatiu. Donar el trànsit alternatiu era complicat perquè anàvem a produir retencions continuades i al final hem optat per decidir-nos a deixar sols un sentit de circulació, el qual va donar una fluidesa adequada, i l'altre sentit de trànsit serà el que desviarem per dintre de Gandia. Vale? En aquest cas, el trànsit que quedarà obert serà el que vaig des de la platja nord fins a l'Avinguda del Grau, i el trànsit que va quedar restringit serà el trànsit que pujava per l'Avinguda del Grau i accedia a la platja nord. Aquest trànsit, com dic, es veurà afectat i, per tant, el seu desviament per a poder accedir a la platja nord, a tots aquells que vinguen des de la platja, des de les platges de les poblacions del sud, o els que vinguen des de dins de Gandia per la zona de l'Avinguda del Grau, hauran de fer-ho ara per lo que és Blasco Ibáñez, agarrar el que és la Gran Via Castell de Bairem per davant del que és la central de la policia local, l'eixida nord de la ciutat, arribar a la Nacional 332 i la 337, el que coneguem per la Sèquia del Rei, arribar a la zona de la universitat i per allà distribuir-se tot lo de la platja nord i el Grau Nord.
1: Això, sentit d'entrada, sentit d'eixida sí que es manté un carril, no?
2: Efectivament, sentit d'eixida, com vos he dit, es manté el carril del que és el sentit de la platja nord fins a l'Avinguda del Grau, i això no haurà afectat en absolut el seu traçat.
1: Preguntaran també la gent al respecte de la Marina si va tindre el servei habitual, va poder passar a pesar de les obres?
2: Sí, efectivament, és a dir, el planejament de merejar la Marina del seu recorregut ordinari era que havia que tallar el servei, perquè o en un sentit o en l'altre tenien que tindre-lo tallat. Entonces, al final, l'opció és que manté el seu recorregut, nosaltres disposarem de servei de control i de regulació i, per tant, deixarem pas a la Marina de forma alternativa.
1: En qualsevol cas, Salvador, la premissa bàsica seria per a qualsevol estudiant que acudís en temps i així s'evitaria més d'un problema, no?
2: Sí, efectivament. Pensant en el tema de la BAU, el que hem fet ha sigut que en un primer moment havíem previst iniciar les obres el més pront per el matí per tal tindre la menor afecció possible en el desenvolupar del dia, però hem vist que a la primera hora del matí teníem el tema dels exàmens, s'ha decidit canviar el que és l'inici de l'obra, i jo de fer-ho a les 7 del matí començarem a les 9 del matí. Per tant, deixarem el pas lliure per a que puguin accedir des de qualsevol lloc a la zona de la universitat i després començarem ja nosaltres la tasca dura de l'obra.
1: Salvador, estem parlant de que, evidentment, no és possible posposar aquestes obres, veritat, perquè estem parlant d'un calendari ja tancat que estan realitzant-se des de fa ja molts mesos i és necessari continuar endavant.
2: Efectivament, les obres tenen data de caducitat, és a dir, en un temps n'hi ha que tindràs acabades per contractació, però tant, és a dir, la seva finalització té que ser immediata i sí o sí hi havia que fer-ho ja, inclús abans de que fora la nostra època d'estival forta, en l'època de turisme, i per tant necessitàvem tindre-ho ja acabat.
1: Entenc, Salvador, que el que és l'accés alternatiu que esteu proposant, i Xavier, Gran Via Castell de Bairén, i també el que és la carretera nacional 332, i ja sé que del rei que estàs comentant, això farà que la pressió, el volum de vehicles per aquesta zona siga molt major, i entenc que també pugui haver una certa previsió de problemes precisament en el polígon Alcodar o l'accés nord a la ciutat. Això no ho tindreu controlat.
2: A veure, en principi no té per què tindre cap de problemàtica en el tema del trànsit. Tenim vies de càrrega de trànsit suficient per a poder absorbir tota aquesta quantitat de vehicles. El que està clar és que nosaltres hem fet una previsió en servei policial de regulació que tindrem tant a l'Avinguda del Grau, a la mateixa obra però sí, per a si n'hi ha alguna problemàtica, i en les vies desvoltants són accessibles. En aquest cas, en la redona de la universitat també tenim disposició de servei policial per a la regulació i control de les incidències que puguen sorgir i atendre-les en aquest moment i donar la solució en aquest moment.
1: No són les úniques obres, Salvador, que estan emprenent-se a la ciutat, per sort, no? Perquè recordem que sempre el que són obres són un incordi al principi, però després milloren, no? El que és la qualitat urbana, però en l'actualitat entorpeixen el pas de vehicles, que també això és una qüestió a tindre en compte, com per exemple el carrer Safor, no? Quan està previst que recuperen la normalitat en este carrer?
2: En este cas encatadarem un poc, encatadarem uns mesos en acabar de tindre esta tasca, perquè tenien l'afecció que tenim en el que és la ronda de l'Anella. Ahir el tema és que és un col·lector que de pluvials que passa justament per ahir, tenien que fer a una profunditat molt, molt, molt gran, i per tant ahir requeria una especialització de l'obra i de més, i això és un poc més costosa. Per tant, ahir encatarem uns mesos en veure el seu fi.
1: El que sí que pareix que estiga més pronta ja la solució definitiva és en la zona de Corea, no? En el districte de Corea, recordem misses obres ferroviaris, les cases de ferroviaris, en concret el carrer Tiso de Molina i també el carrer Carlerón de la Barca. Quan podem tindre ja enllestit esta qüestió i que puguen passar per allí ja els vehicles en normalitat?
2: Va, el que hi ha tindre en compte és una qüestió que el que és la reforma de lo que és els edificis en si mateix no té una gran afecció a lo que són les vies públiques en quant al seu pas. Si en quant al seu aparcament el millor, o la seva rodalia immediata per el que són les remodelacions de façanes i demés. El que sí que està clar és que en aquesta mateixa actuació s'ha fet una remodelació de lo que és el tram del carrer Calderón de la Barca, entre el carrer Poeta Lorente i la zona del carrer Parc de l'Estació, carrer Perú, i el tema és que ahí sí que té una afecció més directa, perquè hi ha un tallament complet del vial que no permet ningú tipus de pas. Les obres estaven previstes que s'acabaren ara a primers d'estiu, ¿vale? Entre este final d'este mes, primers mitjans de l'altre.
1: Recordem, aquesta notícia d'última hora, en lloc de les 7, a les 9 del matí, és quan iniciaran aquestes obres en tot el que és la zona d'afecció. Esperem que els estudiants estiguin abans allí i no tinguin problemes. Salvador Morán, intendent de la Policia Local de Gandia, gràcies per atendre'ns i paciència, sobretot perquè sabem que aquestes obres, en definitiva, suposen després a la ciutat millor qualitat de vida. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: llamé, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación.
1: I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà i sí, per a aquells que dubten demà, el cel continuarà sent blau.
0: Però quería gritarte, me duele el pecho de amor.
1: Això sí, la jornada de dimarts no tindrem tanta calor com la d'avui. Les previsions d'EMET estableixen cels poc nuvolosos amb una lleugera baixada de les màximes que faran que els termòmetres no sobrepassen els 26 graus. I ara

0: Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continua la ventana. A la ser. Adeu.
1: Però quería gritarte. Me duele el pecho de amor.
2: La Barreta d'Or ha patrocinado la ventana Gandia.
1: Una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una...
3: Si el perro hace saltar la alarma.
4: ¿Qué va? Estoy con esto. ¡Vamos!

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
2: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
3: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
4: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.